0: Permitir ya invitar a nuestros estudios y hablar con uno de los candidatos que se presenta a las próximas elecciones, o si tenemos elecciones. Será en mayo del 2027, al menos las que ya sabemos si tienen fecha confirmada, porque no sabemos si antes o después habrá generales anticipadas. Digo antes, sobre todo lo de anticipadas, esto ya no está confirmado, pero volviendo al terreno local, a las 12:38 recibimos aquí en estudios al candidato de Coalició per Mallorca. Él es candidato nuevo, además con ideas nuevas, no sé si sabia nueva, pero desde luego es compañero de profesión, porque es comunicador, licenciado en comunicación audiovisual, ha estado trabajando en IB3. Pere Sánchez, ¿qué tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: Del periodisme a la política, de la comunicació a la política.
1: Sí,
0: de verdad.
1: Sí, sí. Ha estat una passa molt meditada, perquè no és una decisió fàcil, i manco com està el panorama avui dia, però al cap i a la fi no deixa de ser continuar desenvolupant una de les aptituds que comparteixen periodisme i política, que és comunicar. En aquest cas, comunicar un projecte polític, una idea, una visió de societat i manera de veure les coses, que consideram que està feta precisament pensant en el benefici dels ciutadans d'aquestes illes i de Mallorca en concret.
0: No és la primera vegada que el PI tira de cartera de periodistes o de comunicadores. Ahí tuvimos a Lina Pons. Hoy, pero con permiso, nos vamos a tutear como compañeros de profesión y además alguien cercano aquí ahora en las ondas de Onda Cero. Pero es verdad que a veces tomar la decisión y pasarse a la política sabiendo un poco cómo va y sobre todo la falta de comunicación. ¿Crees que realmente muchas veces hay falta de comunicación a la hora de transmitir algunas ideas políticas? Ya no hablo del PIS, de Coalició per Mallorca,
1: sí,
0: sino del resto de formaciones políticas.
1: Començo per fer un petit incís que el PI forma part d'aquesta coalició, però és una eina completament diferent. Ja no parlant d'un partit a l'ús, parlant d'un moviment polític coaligat, on ell és present, com deies i com explicava el PI, també és Som Mallorca, una formació que ve d'un altre origen polític, però després ens hi han sumat molta gent independent, com és el meu cas, o gent procedent fins i tot d'altres formacions polítiques, com pugui ser del PSM, dels socialistes, del Partit Popular fins i tot. Per tant, aquest és un poc el dibuix, no? Aleshores, en aquest cas, com que és una eina diferent, en clau transversal i amb el mallorquinisme com a punt de trobada, també d'alguna manera se cercava una representació diferent. Se cercava qualcú més procedent d'aquest àmbit independent de la societat civil, i en aquest cas m'ho proposaren, clar, jo des de l'origen professional periodístic, clar, crida, entenc que cridi l'atenció. És vera que tampoc som el primer periodista, és un pont que en certa manera és natural, és comunicar. I sí que és vera que considero que de vegades en l'àmbit polític se fa un esforç per comunicar, però de vegades no se fa en la direcció que s'hauria de fer. És una direcció bidireccional. Evidentment has de fer propostes, per tant has de parlar molt, però aquestes propostes neixen d'escoltar i d'escoltar bé.
0: Podríamos seguir hablando mucho de este tema, pero quizás es más de interés periodístico que de interés general, así que vamos a hablar de la formación. Ya que has empezado por ahí, Coalició per Mallorca ya no es el PI, pero es verdad que el PI o los políticos del PI forman parte importante de este movimiento. ¿Preferís hablar de movimiento más que de partido?
1: Sí.
0: Porque suma distintas vertientes y personas, pero sí que podríamos decir es que es una formación, un movimiento político que se sitúa en el centro-derecha, quizás regionalista o localista, un partido pensado en las islas, ¿o me equivoco?
1: Un matís arem, és a dir, sí que és vera que el PI sempre s'ha associat més en aquest espai centre-centre-dreta, però som, per exemple, més un espai centre-centre-esquerra. Nosaltres, el context que tenim ara, el veiem tan complicat des del punt de vista que necessitem decidir molt posant el centre a Mallorca, posant el centre a les illes, que mos és molt fàcil.

0: intentar fora, i perquè les relacions funcionin sempre han d'estar equilibrades.
1: Vale, centro, centro izquierda, no del todo regionalista, pero ahora hablaremos de algunas ideas y propuestas y los oyentes que juzguen si son más de izquierdas, derechas, centro o simplemente más nuestras o de un partido diferente. Te presentas como candidato al gobierno en las elecciones autonómicas del 2027 por Coalició per Mallorca en el mes de mayo. Por cierto, Pere Sánchez, que no Pedro. En el carné apareces como Pera.
0: Sí.
1: Pero bueno, sí. Ya sabes que lo de Pedro Sánchez hoy en día no está muy bien visto,
0: estat,
1: no sé
0: ha
1: si...
0: Ha estat una broma molt recurrent, evidentment, quan me van posar aquest nom. D'en Pedro se'n coneixia poc i va també, no és meu predí, ja saps que a Mallorca hi ha molt de costum de sempre heretar el nom d'espredí.
1: Sí, sí. Bueno, conozco a más de uno que es Pedro Sánchez y que le gustaría aquí en Mallorca que en el carnet pusiera Pera. Anécdotas aparte, Pera, como candidato. Con casi todas las encuestas sobre intención de voto a nivel regional y local también, que señalan que PP y Vox van a barrer al Partido Socialista en las próximas elecciones, ¿dónde se sitúa o dónde os gustaría que se situara Coalició per Mallorca? Porque haciendo un poquito de memoria, si hablamos por ejemplo del PI, desapareció del Parlament, del Ayuntamiento de Palma, allí queda una pequeña representación en el Consell de Mallorca, es decir, que la dinámica de los últimos años para el PI propuesto por las guías no ha sido buena, ahora os presentáis también como Coalició per Mallorca. ¿Cómo crees que van a votar y por qué crees que van a acabar votando o que tenéis alguna posibilidad, ¿no?, de haceros vuestro propio espacio en intención de voto?
0: Per començar, i primer de tot, és perquè han replantejat aquest espai. És a dir, el PI ha fet una passa endarrere, perquè parlaves del PI, per associar-se després i coaligar-se amb aquestes altres formacions, amb incorporar gent de diverses tradicions polítiques. I el moment polític a Mallorca ha canviat molt. Hi ha unes dinàmiques a tot l'estat que són compartides, que apuntaven cap en aquest ascens cap a la dreta, més del Partit Popular i Vox, però la dinàmica illenca és completament diferent. Ha esclatat, sobretot aquest darrer any, aquesta sensació de saturació, de massificació, de sensació d'estar farts d'un model que ha duit moltes coses bones en aquesta terra, però que ens han passat de frenada i que ara en tenim les conseqüències negatives, i per tant cal repensar, cal ajustar. Per això nosaltres proposam aquesta reducció de places turístiques, ho han quantificat en 40.000, que són el 10% de les places turístiques que s'ofereixen a Mallorca, precisament per modular aquest model turístic que volem, però que volem que no funcioni amb pals a les rodes, que en el final mos està deixant de generar riquesa i generant malestar. Aquest malestar és un dels motius pels quals ha nascut Coalició per Mallorca, un dels motius pels quals s'ha reformulat tot aquest espai. I és aquí on nosaltres aspiram a representar aquesta gent descontenta que sent que perd la seva terra en solucions per recuperar aquest control que d'alguna manera anem perdent.
1: Però és el turisme el que ha provocat tots els males i problemes de los isleños?
0: No és el turisme, és com hem aplicat el model. Són dues coses que nosaltres opinem que són completament diferents.
1: Però estadísticament la principal preocupació de los isleños és l'accés a la vivienda,
0: clar,
1: que també té a veure amb el model, però aquí podem hablar de vivienda, podem hablar de crecimiento demográfico, podem hablar de model econòmic, podem hablar de servicios sociales, de servicios sanitarios. Quiero decir, ¿todo esto es turismo? ¿No crees que estamos desvirtuando un poco el debate?
0: Està tot relacionat. És a dir, tenim un model turístic que durant molts anys, moltes dècades, ha funcionat cercant quantitat més que qualitat, que també se n'ha cercat de qualitat. No tot és dolent. Hem de saber matisar, posar els grisos. Però en conjunt, en cercar quantitat, i això què vol dir? Més mà d'obra, més atracció de gent de fora per fer feina aquí, més creixement de població, més interès també per part de gent del nord d'Europa amb un poder adquisitiu més alt per voler viure en aquest

0: aquestes illes i tot plegat ha fet que anem cap a un creixement demogràfic, que tinguem, degut en això, una dificultat molt major d'accedir a habitatge, perquè tampoc hi ha hagut durant totes aquestes dècades polítiques valentes, decidides i clares d'habitatge que al cap i a la fi allò que han fet és pujar els preus per damunt de les possibilitats dels illencs, i tot això ha esclatat ara amb un problema de múltiples factors.
1: Vale, pero vamos por partes. Turismo, proponéis decrecimiento de plazas, reducción, sí, de plazas, claramente. Ni contención, sino decrecimiento.
0: Sí.
1: Si aspiráis...
0: decreixement, més que decreixement, perquè nosaltres no plantejam un decreixement econòmic, plantejam una reducció de places, però a la vegada amb un pla de productivitat, de millora de qualitat, d'optimització d'allò que arriba per cada plaça.
1: De las plazas ya existentes.
0: Sí.
1: Porque el modelo económico basado en el turismo, convertido en un modelo de calidad, que es lo que yo entiendo que se lleva trabajando en las últimas legislaturas, tanto por unos como por otros, tampoco os disgusta, entiendo. No se pretende volver a la agricultura o a la construcción, por aclarar conceptos, ¿no? Mm. Estamos hablando de un modelo turístico de calidad.
0: De fet, allò que volem des de Coalició per Mallorca és connectar millor els sectors. Tenim un sector turístic que cal ajustar perquè funcioni millor, perquè sigui més aportador de benestar, i cal connectar-hi el sector agroalimentari molt més decididament d'allò que s'ha fet.
1: Vale, por ir concretando con lo que tenemos hoy en día, sí, con la problemática que tenemos y la población que ya tenemos aquí, sí, y demás. Tema de vivienda. Proponéis que para acceder a la vivienda pública se incorporen como requisitos los años de cotización, ¿esto es así?
0: Y
1: conocer las dos lenguas oficiales. Hasta el momento, lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno del PP con una promoción importante de VPOs y de las llamadas viviendas a precio limitado en el mercado, es, según el municipio y con el criterio de cada ayuntamiento, imponer un criterio de un mínimo de residencia, independientemente de la nacionalidad o los años de cotización, pero sí residencia acreditada, ¿no? Que se entiende que es gente que vive aquí, en algunos casos de 5 a 15 años, por ejemplo, en la última promoción que hay en Palma. Aquí, ¿vosotros estáis de acuerdo con este criterio?
0: No es que siguen de acuerdo, es que aquest criteri dels 15 anys el varen plantejar nosaltres i el Partit Popular se l'ha acabat fent seu, però la proposta dels 15 anys de residència va sortir de Coalició per Mallorca.
1: ¿Dónde? ¿En el Parlamento? ¿No estáis en el Parlamento?
0: Nosaltres varen llançar la proposta des del Consell i des de la nostra comunicació. Quan varen sorgir com a Coalició per Mallorca, varen començar a plantejar una sèrie de mesures per l'habitatge. Una d'elles és aquesta.
1: Vale, no está, es una de las ideas, una de las propuestas de Coalició per Mallorca. Volvamos al requisito de los años de cotización y lo de conocer las dos lenguas oficiales, castellano y catalán, para vivir, para acceder a una vivienda.
0: Perquè nosaltres allò que proposam en la situació que tenim ara és un model d'arrelament. Nosaltres considerem que ara mateix de la Coalició per Mallorca tenim una situació en la que molts de residents a Mallorca de manera estable durant anys no poden aspirar a tenir un habitatge públic a casa seva, i sense aquest habitatge públic en bones condicions econòmiques no tenen on comprar. Han d'acabar partint de casa seva. Unes illes, no és el continent. I amb aquesta situació consideram que aquestes persones han de tenir prioritat. No se tracta de que exclous els altres de la teva societat, no. Simplement dones prioritat a l'accés a l'habitatge públic a persones que tenen un arrelament en aquestes illes demostrat y demostrable.
1: Pero el arraigo se mide con el certificado de C1 de catalán, porque digo yo, 15, 20, 30 años de residencia en las islas, ¿no te acreditan un arraigo? Porque habrá mucha gente con 15, 20 años trabajadora en las islas, que tiene esas dificultades para acceder a una vivienda, que no podrá demostrar el conocimiento del catalán acreditado, por ejemplo. Per això me sorprende esta
0: propuesta. El pot acreditar molt fàcilment, perquè no parlem de fer un examen de català on, en funció del gran nivell que tinguis més punt o mango. Se tracta de ser competent en les llengües d'aquesta terra, perquè al cap i la fi una de les primeres

0: mostres d'integració que pot tenir una persona, una societat, és poder-se comunicar amb la gent que conforma aquella societat. Per tant, és simplement una mostra clara d'integració cívica allà on es viu.
1: ¿Los derechos lingüísticos por encima del derecho constitucional a la vivienda?
0: No està per damunt.
1: No, lo pregunto.
0: No està per damunt perquè no es vulnera cap dret a l'habitatge. Simplement es posa un barem basat en l'arrelament per obtenir un habitatge públic. Perquè aquí no mos fossin trampes en el solitari. Aquí no estem dient qui no compleix aquestes condicions no pot tenir habitatge a Mallorca. Estem dient qui compleix aquestes condicions pot tenir més facilitats per accedir a un habitatge públic.
1: Estamos hablando de esto porque hay más demanda que oferta, claramente, de VPOs, y porque, bueno, esto es otro debate, si es la solución o no al acceso a la vivienda. Hablemos de la población o sobrepoblación. Yo recuerdo haber hablado aquí con representantes, en este caso del PIB, propuesto por las Illas, que por primera vez alertaron sobre este tema, el crecimiento desmedido de la población en Baleares y las previsiones de crecimiento demográfico en los próximos años. Coalició per Mallorca habla de poner la pausa demográfica. ¿Cómo se pone la pausa al crecimiento demográfico? Porque esto no depende de una formación política, ni siquiera de los políticos, sea del signo que sea.
0: Se poden aplicar mesures que desincentivin l'arribada de gent.
1: De què tipus?
0: Com, per exemple, aquest decreixement de places, més que aquesta reducció de places turístiques. Si nosaltres plantejam una reducció de places turístiques, de 40.000 places turístiques, signifiquen, sobretot en temporada turística, que deixen de venir manco persones, una, com a visitants, i dues, com a mà d'obra que ve de fora a fer feina a fer la temporada. Això ja és...
1: 40.000 places turístiques menys solucionen este problema?
0: Posen un lleuger respir a una terra que està molt massificada, perquè són ja aquests 40.000 visitants menys i les 20.000 persones que venen a fer feina. Ja parlem de 60.000 persones. Però és que, a més, plantejam altres solucions que ara mateix són de fet de crida, com és l'habitatge, aquesta prioritat en l'habitatge. Parlant també de moratòria en nous comerços i establiments de restauració. Per què? Perquè ara mateix també la restauració i l'oferta complementària viu un moment, aquest estiu, per exemple, que no ha estat suficientment productiu. Cal posar aquest fre, perquè amb aquest fre nosaltres consideram també que deixant de fer aquest efecte crida que ha fet que cada vegada venguin més persones aquí, considerant que la solució a la Mallorca del milió d'habitants en els que arribem no és el milió i mig. Tenim uns recursos naturals que mos marquen, tenim un habitatge disponible que mos marquen.
1: Esto está claro, pero por ejemplo, desde la crisis de la pandemia, muchos continentales o peninsulares, forasters que se le llama aquí, que yo ni siquiera soy forastera, en este caso soy guiri, en el mejor de los casos adoptiva, pero esto es otro debate, por lo de Mallorca primero, muchos han vuelto a la península. Y no son precisamente los que compran grandes viviendas o viviendas caras aquí. ¿Aplicamos lo mismo para todos los extranjeros de un poder adquisitivo alto que vienen aquí a comprar esas macrofincas y propiedades día tras día? Tenemos la estadística, ¿no?, del metro cuadrado más caro que está en Mallorca, en Pollença y en otros sitios, en el puerto de Andratx, etcétera, etcétera. Estos no son los que vienen a trabajar aquí para la hostelería, los que compran estas casas. ¿Cómo se reduce esto? Porque si hablamos de todos y de igualdad de derechos, supongo yo que también hablamos de los grandes. No son grandes tenedores, pero sí de un alto poder adquisitivo.
0: Per començar, nosaltres no fem nostre aquest llenguatge, ni de forasters, ni de guiris, per posar l'exemple.
1: No, lo digo yo.
0: Això és una societat plural i això està més que clar. I aquí és benvingut tothom que, i no ho hem de repartir nosaltres, és una predisposició individual la de ser partícip d'aquesta terra, com ho veig jo, i ara de certa manera molt personal, és que sempre venim al món a agafar una part i deixar-ne una altra i que vagi amb equilibri. I per tant, i un equilibri entre drets i deures. Tota persona que té això clar és benvinguda, crec, a qualsevol